0: 时间。
1: La inteligencia artificial no es només una máquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.